de petits desastres, també crec que tu pots veure que són a whatever, Nepal Valley Association of Nepal Valley, Salut per un pla de dret a recorrer que hi ha en Mati, Tàmbic, Sonai, Guardei, Upta, Adies, Diego, Radio Passada, Corcuta, Guata, Mati, Portar, Ramis, Passar, Jussi, La Laetka, Canen, Dios, Aigli, Bosco, Qualitat i Ritme, Sonia, Truel, Diego, Tomi, Nama, Epem, Mati, Epem, Radio, Mati, Tarpobar, Radio, Parvim, Grita Muta de la Plata, Tare de una mica en partida amb Pablo i Silvana, Oliver Cogonet, que és la educa amb l'Anto i Cotiu. Salvo Txoko, Ades, Sango i Oja Muta, Conte, Mungun de la Pisa, Mas, Sango i Trivertica, Adelma, Epim Review, Tinta Santana, que va estar a Plata, Tare de un comi brut de Cune, per i Tancar, Cucan, i Carvai, Odi, Navarham, Nivai, Cotxoa. Avui tinc el sac de conèixer per i passar com a mar Sondés, que ho entén a la hipotecat som, a mar Sondés s'ha comandat, però jo no sé què Sondés podria portar. Basgaritzar Madahara, Basgaritzar Tamori Dauma, Prampara Gatari Dipuda, Basgarit Nagatarika, Nauma, Txutika, Pumikintata, Avui Guesti, Passo Basila i Puma, la Bertaka, Lagi, Ari, Danmark, Com hi ha mirat ara els homes nepalí, baptis, senar, sermit, cap, barbari, que l'haig ha de fer i literal, visuals, format, pacient, atre, domini, cercar, distar, per posar, tàmit, el matri, per ser, distar, domini. Jo ara s'ha dut a comentar impàpies. Hosta, el llibre en el sac, vaja, cura, nepalí, passa, coja, marxa, on és, i tinec, diu, aquí, pas, vaja, Mosem politik nire da, amene zontako zamokalak, ipra abidizak, ikulizan kamaitan.

0: ganz locals, en la que la policia ha sortit el procediment professional. En aquest pot treball, tant us no com els altres, però en la sensació de qui dos es són més importants a la que
1: fa. Diu que va estar efectuada. S'ha de dir que ja li sentís.